Xavier Abuelet. O sense un mas anedó, un niña mama, revolució va la camilla en la mamba.